Ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no queríem ser a música. I de vell m'hi costa per quan tomàs de nou. Et va.